0: Son ellas, Esperanza Bosch.
1: Ya lo habíamos comentado la semana pasada, aquí está la primera de las secciones de las muchas que nos esperan durante esta temporada, Feministas, habla con ellas, y Esperanza Bosch, que ya sabíamos por haberla escuchado el pasado domingo, que tiene muchas ganas de empezar. ¿A que sí, compañera? Bon dia,
2: por cierto. I tant, i a més començam amb una dona de bandera.
1: Que tenies ganes, eh?
2: I que tenia moltes ganes, és veritat, que tenia moltes ganes. Així que això és un molt bon començament de temporada.
1: Ya no solo por el perfil de mujer que es, que también, sino porque también estamos contentos de dar un salto a Ibiza, que no l'havíem hecho hasta la fecha en la sección, Esperanza.
2: Que no l'havíem fet encara, és veritat. Tenim aquesta, i més que n'hem de fer, però sí. Tenim aquest tema pendent i avui, avui jo crec que quan diguem quatre coses de la dona que mos acompanyarà aquesta estoneta, les persones que mos escolten sabran perfectament de qui parlam.
1: Por supuesto, a ver, il·lumina-nos.
2: Perquè si deien que és historiadora, política, directora de l'arxiu històric d'Eivissa i Formentera, que és una dona, una activista cultural, que és una dona amb una llarguíssima trajectòria en molts aspectes, que ha tingut càrrecs polítics importants en el govern, de cultura, per exemple, que ja en parlarem, perquè aquesta cosa està una mica malament en tema de cultura avui en dia, segons sí. Han dit. Si dient tot això i que parlam d'Eivissa, bueno, què ha de ser? Fanny Tur. Bon dia.
3: Bon dia, com va?
1: Què tal, Fanny? Un plaer tenir-te per aquí.
3: Un gust ser-hi amb altres, com sempre.
1: ¿Por dónde se empieza? Porque claro, te ha nombrado tantísimos cargos y tantísimas cosas y tantísimos istas.
3: Sí, sota distants i també tants anys, perquè clar, els problemes que tinc anys ja, i això on va acumular l'experiència perquè acumula anys.
2: Te faig a sobre, Fanny, que ho he mirat i jo tinc més anys que tu, així és que estem estupendes les dues.
3: Efectivament, estupendes i joveníssimes.
2: Això mateix. Conta'm-nos una mica on vas estudiar i per què te vas decidir. Tu vas fer filosofia i lletres amb especialitat d'història, supos, no?
3: Sí, en aquella època i en aquella ciutat jo vaig estudiar la carrera a Còrdoba i en aquella època, diguéssim, el pla d'estudis era que podies triar dos especialitats, dos branques, i jo vaig triar història medieval i història de l'art, i bé, vaig fer història perquè des de petiteta ja m'apassionava. En els 11 anys vaig descobrir que hi havia una carrera que es deia història, que significava que totes les assignatures eren d'història, que era el que més m'agradava, i dic, no pot ser això. I ja en els 11 anys vaig decidir que estudiaria història, o sigui, imagina't.
1: Claro, entiendo, en una época, Fanny, en la que te tenías que ir de Ibiza sí o sí, para estudiar, claro.
3: Sí, no, i a més, a una època que també això val la pena recordar-ho, que estudiar era un absolut privilegi, que no tothom podia estudiar, perquè en seguida, sobretot a les dones, els posaven a fer feina, i evidentment suposava un esforç econòmic molt important per a la família. Jo des de 16 anys ja treballava en una agència de viatges, estalviant el que guanyava en l'estiu per ajudar en els de casa, perquè evidentment era un sacrifici molt gros per ells, i vull dir que així com ara mos pareix normal i no es considera que ho és normal, però no, segurament no tenim tan present la importància de la formació acadèmica perquè ho tenim més fàcil. Fa 40 anys era un privilegi, era complicat, i evidentment havies de sortir d'Eivissa sí o sí, així com ara hi ha carreres a totes les facultats. En aquella època, per exemple, veterinària n'hi havia un parell de ciutats d'Espanya, per exemple, tots els eivissencs i els illencs que volien estudiar veterinari també se n'anaven a Córdoba.
1: Lo único, sí. Fanny, que claro, también coincide aquí un momento histórico relevante, inequívocamente, cuando tú empiezas a estudiar, entiendo que primeros de los 80, últimos de los 70, claro, ahí sí. El país era efervescencia pura y dura, y ahí también entiendo que a lo mejor se te empieza a ti a despertar pues ese componente que también te conocemos, más vinculado a la protección del territorio, cuando te empieza a lo mejor a gustar la política, un momento, como digo, de muchísima reivindicación, a lo mejor ahí, unido a que siempre empezar la etapa universitaria marca mucho en este sentido, entiendo que ahí igual explotó ese cóctel.
3: Sí, no, no, per suposar. Jo sempre dic que hi ha dos fites que m'han fet ideològicament i políticament. Una és que em vaig criar a casernes de la Guàrdia Civil i, clar, pensem en els anys 70, els darrers anys de la dictadura, una garrida observadora i curiosa, vull dir que, i encertidora, a una caserna de la Guàrdia Civil ja podeu imaginar que es vivien moments complicats, curiosos, per dir-ho d'una manera fina, perquè, vull dir, els detinguts compartien edifici i calabós en sus boixos quan baixaven a jugar al pati, i llavors anar a Còrdoba en una època on hi havia de Badland en Julio Anguita, clar, hi havia una activitat que cada dos per tres estàvem amb assemblees i vagues a la universitat, quan no era per la llei d'autonomia universitària, Policia Nacional interrogava un estudiant i el tirava pel balcó i deia que havia caigut perquè havia fugit, quan disparaven a l'aire i mataven a tres manifestants, aquestes coses, i clar, tot això, clar, jo el primer any no vaig passar l'any anant a manifestacions, quan encara, dic encara, i ara hi torna a ser, on el feixisme sense complexes anava pel carrer, eh? I vull dir, clar, això me va, a part de l'exemple, també ho he de dir, en aquell moment Còrdoba era una ciutat referència a tot l'estat, perquè hi havia una sèrie d'avanços des del punt de vista de drets socials, de barreres arquitectòniques que ara m'ho semblen normalíssimes, però en aquella època només estaven implantades a Còrdoba, i clar, això te fa despertar la consciència política i social.
2: I la feminista va junt amb tota aquesta.
3: Sí, jo crec que fins i tot la feminista se me va aixecar, se me va despertar una mica abans, a vegades escoltant dones de la família, ben situacions, vull dir, en el teu voltant més personal, en el sentit de veure que ta mare obri una botiga però necessites permís per escrit de ton pare per obrir la botiga i per cobrar una nòmina i obrir una compte del banc o per treure's el carnet de conduir, coses com aquestes, o que es separava una dona i les altres dones, encara recordo una conversa de pati de quartel, deien, home, clar, és que qualsevol feia fent el quarto de bany en el seu home quan cada vegada que es dutxava, i tu deies, ostres, i que no és un normal.
1: Que, hombre, Fanny, sí te digo que ahora, claro, todo lo que estás contando te choca inevitablemente, pero también en aquella época ya tendrías tú que ser una persona despierta para ver todo ese tipo de cosas habituales entonces, y tú hacerte la pregunta y reflexionar y decir, esto no es normal. Tampoco era lo habitual entonces.
3: Sí, no, no, jo no sé per què, però sí que és veritat que el tema de la situació de les dones jo ho trobava absolutament injust. I això de demanar permís per tot, per existir, per tot, i sobretot la legislació que hi havia en aquella època. Jo recordo una conversa en el quartel que posaves pels de punta, de dir, bueno, mira, si una dona és infidel en el seu home, simules una baralla i te'ls carregues en els dos. Això jo ho he sentit un pati. I clar, jo evidentment, jo això ja se me despertava, jo veia que això, no sé per què, però ja no ho considerava normal.
2: Tot això, de més, per totes aquestes jovenea que diu que amb en Franco que no era tan tremendo, que pues, aquí sí que han d'estudiar història. Mare de Déu, quina feinada que hi ha d'explicar bé la història i de saber exactament què és el que ha passat i d'on venim. Perquè quan sents aquestes coses, no se te posen els pèls de punta?
3: No, jo molt, perquè a més, mira, aquí a l'arxiu històric que feim visites escolars, a vegades, clar, jo els hi trec documentació, i a vegades escoltes en els al·lots, perquè un dia parlant de no sé què de cançons, un alumne diu, jo l'única cançó que me sé és S'escar al sol, per exemple, i clar, i vaig aprofitar per explicar-los, mirau, perquè no banalitzeu una cosa tan ferotge com va ser la dictadura franquista, i els ensenyo documents, i els dic, mirau, un al·lot, per fet de viure amb un al·lot, era considerada una prostituta. Sí. Una dona la podien posar empresonar per deixar el seu home, encara que el seu home fos un maltractador. Una dona havia de demanar permís, i els hi poso aquests exemples perquè és preocupant, com que no, és veritat, a l'escola ni ara ni abans se mos ha explicat a què era la dictadura.
2: Sempre eres darrer tema i mai arribaven.
3: Exacte, no? Sempre, exacte, efectivament, sempre acabava, jo sempre pensava, a veure si guany, a veure si guany, i de no, mai, però és que ni tan sols a sa carrera, ni tan sols a sa assignatura d'història contemporània, a sa carrera, vàrem estudiar el franquisme. Clar, llavors venen els al·lots que no ho han viscut i es pensen que els majors, que els hi contam coses, som uns braces i banalitzen perquè els hi han pel carrer, algú els hi ha explicat que en temps de Franco tothom tenia casa, quan és absolutament fals.
2: Yeah. I tant. Y tanto.
1: Fíjate que sobre ese tema es interesante y era una duda que Esperanza me planteaba en los últimos días. Oye, tendríamos que preguntarle, ya que ella tiene ese contacto con la cultura y ya lo has dejado claro con esas visitas escolares, ¿a ti te ha sorprendido el mal lugar en el que deja el informe PISA? Iba a decir a Baleares, bueno, a todo el Estado.
3: Per desgràcia no me sorprèn, em sap greu, em sap molt de greu, perquè evidentment hi ha alguna cosa que reflexionar, perquè jo estic segura que els docents, en la seva immensa majoria, són els que aguanten el sistema educatiu i fa que l'informe no sigui més negatiu, però el que està clar és que s'hi han de dedicar uns recursos i uns esforços i donar-los una prioritat que no s'està fent. I cada vegada pensem que en el segle XIX i en el segle, a principis del segle XX en vàrem viure un segle amb una llei, amb una sola llei educativa. Ara cada vegada que hi ha canvi de govern estatal canvien les lleis, però cada vegada hi ha menys recursos, cada vegada s'inventen coses per privatitzar l'ensenyament universitari, perquè no mos enganyem. Això de passar de 5 anys de sa carrera, de sa meva època, a 4, i es darrer ha de ser un màster, no deixa de ser una privatització des de recurs de sa facultat, perquè no tothom es pot permetre el luxe de pagar una matrícula de màster que són 6.000 o 8.000 euros. Això, per molt que diguen que sa educació és pública, no és cert, perquè no tothom es pot permetre això, ja no dic els llibres i el material i tot de l'ensenyament primari i secundari. Fa falta que s'ho creguin de veritat tant els legisladors com els qui tenen competències en educació.
1: Fanny, yo quería hacerte una última pregunta porque, fíjate, con el relato que estás haciendo durante la entrevista queda claro el compromiso que tienes, ya no solo social, también con tu isla, por supuesto, con Baleares, con la política que te encanta y has llegado a ser consellera de Cultura. Además, cumpliendo ese sueño que tenías tú de pequeña de estudiar algo en lo que todo fuera historia, fíjate, directora del Archivo Histórico de Eivissa y Formentera, tú has cumplido todos tus sueños de pequeña, aquella niña que crecía y que se desarrollaba en el entorno que había, ¿no? En la época que había complicada para una mujer, al final ha podido cumplir todos sus sueños.
3: La veritat és que sí, perquè he complit coses que no els havia ni somiat. És a dir, el meu somni era estudiar història, això ho tenia clar des de petit perquè m'apassionava. Com a molt havia somiat en ser professora. Un professor meu de la facultat, que es deia Emilio Cabrera, me va dir, diu, entre els meus alumnes sempre hi ha gent disposada, diguéssim, gent que va per arxivera i gent que va per professora. Diu, tu eres una professora nata, encara me'n record que em va dir. No va encertar molt amb aquest aspecte, però jo, evidentment, jo mai havia somiat ni ser consellera de Cultura, ni del Consell, ni del Govern, ni tot això. M'havia quedat en ser professora i treballar en el que m'agradava.
1: En l'Institut Ramon Llull, també.
3: Exacte, si tu Ramon Llull tampoc l'hagués somiat en la vida. Per tant, tot el que m'ha arribat han set regals, perquè no mai he tingut una planificació vital de dir arribaré aquí i faré això, i per tant segurament també he tingut sort i he aconseguit coses o he fet coses que no hagués pensat mai que els faria.
1: Antes, Esperanza, antes de que digas lo que creo que vas a decir, porque he hablado de suerte. En la vida siempre hace falta un componente de suerte, no lo vamos a negar,
2: sí, pero
1: aquí hay una pelea detrás que yo sé que lo ibas a decir.
2: Aquí hay una feinada, aquí hay un compromís, aquí hay muchas más cosas que sort. Sort és que m'ho està fent a loteria, que també estaria bé.
3: Sí, en això veus, això no m'ha passat, però m'ha dit igual, també ho he de dir. Tenc per viure, per comprar llibres i per viatjar quan puc, és a dir, tenc molt més de lo que necessit, eh?
1: Pues Fanny, tú, ha sido un placer enorme conversar contigo, como cada vez que lo hacemos, o sea que habrá más citas, entiendo, ¿no?
3: Sí, espero que sí.
2: Moltíssimes gràcies, Fanny. Efectivament, ha estat un gran començament de temporada i comptam amb tu per tot. I tu que deies, que s'havien complit els teus somnis, pues com a ciutadana estic molt agraïda que aquests somnis s'hagin complit, perquè ets una persona fonamental a la nostra comunitat.
3: Moltíssimes de gràcies, moltíssimes de gràcies.
1: Una abraçada, Fanny.
3: Una abraçada, una abraçada molt forta.
1: Tenes, estàs contenta, eh?
2: Sí, sí, sí, sí,
1: muy
2: contenta.
1: Lo hemos pasado muy bien y como siempre hemos vuelto a aprender muchísimo, y yo sobre todo celebro muchísimo haber tenido a Fanny Tur con nosotros hoy, pero también celebro, Esperanza, que nos queda un año entero por delante de perfiles súper interesantes de mujeres muy luchadoras y en fin, lo que vamos a seguir aprendiendo.
2: Que vulguin parlar una estoneta amb nosaltres.
1: Exacto. Un fuerte abrazo, Esperanza.
2: Un altre per tu i per tothom.
4: Animalmente, con Tomás Camps.
1: Venga, que todavía no hemos hablado hoy de los animales, y llega también la primera sección, en este caso, de nuestros queridos amigos y de nuestro querido compañero Tomás Camps. Hola, Tomás.
5: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
1: El redebut, ¿y de qué manera? ¿Y de qué manera? Claro, lo vamos a contar.
5: Hoy la gente se nos va a tirar al cuello porque vamos. Pero bueno.
1: ¿Tirarse al cuello como un animal?
5: Eso es.
1: Se te va a tirar el cuello, ¿no? Como un animal cualquiera. Ya. Por ahí van los tiros. Muy bien, Tomás.
5: Eso es.
1: Lo tienes asumido. Vamos a ver. El tema de hoy es súper curioso porque el otro día, claro, con lo que ha llovido estos días atrás, me mandabas una foto de tu perra y tu gata espachurradas ahí durmiendo juntas, que claro, cualquiera puede pensar, pero los perros y los gatos no se llevaban mal. Yo te lo pregunté y tú me dijiste, hombre, hay casos y casos, ¿no? Si la convivencia es buena y sobre todo, si se les da la oportunidad de convivir, ¿por qué iba a tener que ser cierto ese mito, ¿no? Esa frase. Y ya nos dio la idea, la feliz y maravillosa idea, de hablar de dichos, de refranes que tienen que ver con animales, o que luego realmente no, porque a mí con esto me tiene siempre... Claro, aquí hay muchísima sabiduría popular, Tomás, pero luego llegas tú y empiezas a desmitificar cosas y empiezas a tirar por tierra algunas ideas que teníamos ya preconcebidas, y yo ya no sé qué pensar, vengo hoy con miedo. Lo que sí tengo claro es que, joder, el ejemplo que pasabas con la foto, pues daba la idea de la primera, ¿no? Parecen,
5: pues así es.
1: Ska y Smosh. Esa tú la sabes bien y ya me dabas a entender que no tiene por qué ser así.
5: Eso es decir, tothom en mallorquín, tots ho deim, ¿no? Això se duen com Ska i Smosh, Parecen, Ska i Smosh. Y siempre lo decimos cuando... pues cuando dos personas se llevan especialmente mal. Y esto es verdad que puede tener pues una base, porque todos sabemos pues que de alguna manera el gato puede sentirse amenazado por el perro. Además, al mismo tiempo, el gato sabe que tiene sus propias armas contra los perros. Entonces, la relación, todos podemos pensar que siempre es muy tensa, pero en la realidad no es así. Depende de muchos factores que se lleven bien, dependen de su grado de socialización y depende especialmente de que durante, precisamente como digo, durante la socialización, pues tengan un contacto con el entorno bien preparado, pues para que poco a poco se vayan adaptando el uno al otro. De hecho, la foto que te envié es de Carlyle y de Chiqui Garritas, que así se llama la gata, ¿vale? Que se llevan muy bien porque nacieron prácticamente a la par y han crecido una con la otra, y es que son pues tal para cual. La verdad es que las dos juegan un montón, juegan tanto con la gata y la gata con la perra como con los otros perros, ¿no? Entonces, en este sentido, es verdad que tiene cierta base, porque tradicionalmente quizás estos cuidados no se han tenido, pero hay que decir que de un tiempo a esta parte, pues en el que hacemos convivir perros y gatos, pues tenemos herramientas como para que se lleven bien. Y eso ya es lo que quiero que la gente sepa. Es un refrán, pues una verdad a medias, digamos. Ya. Lo podemos intentar trucar para que tengan una feliz convivencia. Y de hecho, voy a decir que si alguien necesita que esto sea así, pues que tenemos herramientas, que contacte con su veterinario, que seguro que le podrá dar las herramientas para conseguirlo.
1: Qué bueno. Tenemos más ejemplos.
5: Se complica ahora.
1: Montar